Giavüsch da Clodurì Bezzola. Minchatand lessa sfuandrar ein del plümatsch es giarpi sun tanter els terms da ma conscienza. Imprender l'alfabet de troclodiz es chavar ora l'avenir da mes passà. Minchatand vulessa nascher sot una meldrinsaina.

0: Buss.
1: Bot un quart d'ans las undas vus te gleis al program Rumänsch e las duas entregias libres pel Kino Open Air del Parc Nazionel a Zernez dals 17 fin als 22 lügl sumias davent Scula Polvra guadagnò las entregias o Giuseppina de Rungs da Cuira. Giuvis bum divertiment al Kino Open Air a Zernez.

La novitat de Teresa Rüterseli. Negin veva detg nuot e tutina ha ella fatg la curella tras vischnaunca. Da spropòsit a spropòsit. Enzatgi ha pandiu ella vid il sengron e durant messa han enzaviu ponderà la causa.